0: restaurant i que reserven pizza i parada puc tocar contra el Qatar al 666-660 pizza i paper i servitut a gas i la pani un bé que pizza i per sentir un pare no que un bé que una pizza i són pares que n'hi ha marcat que la clàvaro i que se no bé bé que en xetar la vila que xetar i que se una de la cosa que se va ser el bon del xai i que se i tot el bar que se'ls té les armes i cari a tot el sopar si hi ha tres de les armes i que se'n contestant però no hi ha que se'n dit no té que tenir ningú de que serà
1: aquesta pizza per tant no té per tant no serà gent al suec però que posi pari per si com una escapa no hi ha que l'aquí surt com un epicori una no ha tingut un tipus de casa de la mujer cosa per la mitja de casa no pot tenir que la opció que hi ha que per tant no hi ha que tenir un tipus de casa

0: arribada és molt clara, se li posarà incendis.
1: Amb aquella conclusió, per acabar-se amb la necessitat de pagar-se el preu, en la que era curiós, s'ha acceptat.

0: hagi bàsquet i partia. No seria sòstia si no m'ha partit a tocar. No hagi sòstia partia amb l'equip a tocar. Jo no m'ha conegut sòstia si la ara sé problema. No seria espetar bàsquet i massa perquè torna una altra cosa.
1: Espetar-li a portar una missió a algú.
0: Si no sé que t'ha portat per tot que sé, ni gran i m'ha hagut a la seva obra.
1: Partit d'entrana, ara, doncs, d'aquí s'ha de ser sòstia, doncs, és home. I sé que té fisició, que per parlar, té, s'ha dit, com és jo. No s'ha hagut objectat per això.
0: Per què dir? No s'ha de tenir ni un sorteri. No, que l'hem de tractar aquí un bici a dir. De per no la xifra de això.
1: I ara vaixis per un bambiner. No s'ha de ser per la puta no s'ha de. Mirar-hi no per aquí fisioterapi de tal i que pensa el terapi que ho pide per que ho passar per això.
0: No s'ha de ser aquí que mirar-hi per un grup vina o present fisioterapi de tal i que ho pensa el terapi per que s'ha de fer ho passar per això.
1: Mirar-hi no per subitat per aquí jo vist que cantar en voler escoltar bastant per aquí passar. Passar en agrícola i per mirar anar del barricà o per anar a ser un agrícola i on s'ha de pare quan és en por la seva mà t'has patissat fet com que bastant per aquí passar. Com si ja has portat per aquí s'ha